0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine a tenir amb nosaltres.
1: Hola, amics. Una altra volta de la mà de Radio 7 es disposem a començar una altra de les nostres excursions en la que coneixerem un altre dels nostres camins. Avui, el que mos du a la Serreta. De tots els assentaments íberos que tenim en les nostres comarques, és possible que el més important sigui el de la Serreta, muntanya situada a l'est del Coll. D'allò donen fe els importants objectes depositats en el nostre Museu Arqueològic Camilo Vicedo, fruit dels treballs d'excavació realitzats en este poblat per l'arqueòleg nomenat per este nom, Camilo Vicedo. Iniciarem l'excursió acostant-nos a peu o en el cotxe quasi fins al mar de la Serreta. Antigament utilitzàvem un camí que anava per la Font de la Salut. Ara, les obres de la circunvalació del Coll l'han trastornat un poc i prescindirem d'ell. Utilitzarem per allò la carretera de Benilloba per pujar més tranquils. Una volta passem a l'antic cruce del Revolcat, que no sabem com quedarà, i un quilòmetre més amunt, a la nostra dreta, encontrem l'entrada a una pista de terra, que és la que du al mar de la Serreta. Només entrar en un clar a la dreta o a l'esquerra podem deixar el nostre vehicle. La pujada a la Serreta se comença per esta pista. Anem direcció al mar de la Serreta. Prompte, i a la nostra esquerra, el divisem, sobreixint entre el frondós pinar que l'envolta. Molt prop d'ell, i encontrat molt senyalitzat, trobem el desviament a lo que és el camí. N'hi ha una placa que posa Poblado. L'han posat els habitants del, o els propietaris del mas per evitar-se que la gent passi per davant de la casa. Per este desvio anem buscant noves senyals que mos conduiran a unes pistes amples baix del Ull del Moro. En pocs minuts desembocarem en una altra pista que d'immediat es bifurca en dos. Prenem la de la dreta. Ja estem en el camí directe del que mos durà el poblat i a la cumbre. Este camí, en el seu principi, travessa espinals calcinats per un incendi forestal molt recent. A poc anirem passant les zones cremades i passarem a les menys afectades, en les que el pi deixa pas a la coscolla. Entre els clars que mos deixen les carresques, tenim unes boniques vistes del Coll en el barranc del Cinc al Fondo. A la dreta trobem les runes d'un fort de calç. El camí, a poc i molt suavement, va pujant. Ascendem el temps que anem canviant de direcció. Anem pegant-li la volta a la serra, buscant la ladera nord-est. En esta zona, el bosc s'ha perdut i la vegetació és baixa. Predomina el romer, l'angilaga, l'estepa, i ja divisem el poble de Benilloba al Fondo. Prompte arribem al poblat. A l'entrar, encontrem les runes del que va ser el seu torreó defensiu. Ara està envedit per una enorme carrasca. A partir d'aquest lloc, i atravessant l'assentament per el que va ser el carrer central, anem encontrant els vestigis de les viviendes, principalment a la nostra esquerra, en una orientació sud-est. Anem pujant per al centre de la cresta. Busquem el monolito homenatge a l'arqueòleg Camilo Vicedo, principal impulsor de l'excavació d'este poblat. En este tram, la carrasca és l'ama del terreno. Passem el monolito i continuarem fins a l'alt de la Serreta. Arribem prompte al seu vèrtic geogràfic, que mos marca la cumbre. Ara tenim a la nostra dreta la zona en la que millor s'aprecia el que va ser el mur defensiu de la seua vertent nord, que era la més accessible. També passem per restes d'una edificació de la nostra passada Guerra Civil, observatori vigilància que donava avís de l'arribada dels avions de Franco, generalment italians, i que bombardejaren el coll en diverses ocasions buscant la seva indústria de guerra i els ponts. Hem arribat a la cumbre. El nostre objectiu d'avui estava complit. Descansarem un rato disfrutant de l'hermosa vista del coll i el seu entorn. El barranc del Cinc, la Font Roja a la nostra esquerra. A la dreta, totes les serres com el Benicadell, la Safor i altres mos fan disfrutar i gaudir de la vista. És recomendable tornar per on han pujat. N'hi ha un altre camí, que és seguir la cresta i baixar per mig d'espinars, però el camí no està molt marcat i a part del tros de cresta està relativament perillós. Tornarem per on han pujat, i així no disfrutarem en revolta de les vistes que no hem vist com pujàvem pac amunt. I bé, amic, ha arribat el moment de la despedida, però antes els nostres consells. En primer lloc, recordar-vos que estos poblats són patrimoni cultural del poble, i ha que respetar-los rigorosament. Un segon consell, recomanar-vos una altra excursió, esta volta urbana, una visita al nostre interessant Museu Arqueològic Municipal. En este trobarem moltes meravelles i completarem el nostre coneixement de lo que va ser la cultura íbera. I bé, fins a l'altra excursió. És despedir de vosaltres el vostre amic Alfons Jover, del grup Excursionista Retot.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.